Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Adiós Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: impressionant aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest o bé la que salta.

0: la nostra gent.
1: Ràdio Els Castells. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, Fem Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ai, ja és tercer d'aquest mes de juny. Anava a dir les portes de l'estiu, però jo crec que ja la tenim aquí. El diumenge toc que entra. Entra aquesta estació ja d'estiu. Tenim dues horetes i mitja per compartir ràdio. Els de matins de ràdio és Castell, l'emissora municipal. I de moment, l'única que hi ha a Silleta, a Menorca. Una emissora de ja 40 anys que se sosté i bueno, gràcies a en aquest grapat de col·laboradors i des de l'Ego, com no podria ser d'una altra manera, l'Ajuntament que es qui se fa càrrec de tota la part

Pues després d'aquest saludo, aquest bon dia per a tothom, benvinguts a l'espai aquest. Avui me toca jo, dimarts de nini, però ja saben que bé, no és de matí, tenim també el magazín. Ahir van tenir en Toni. Sí que anem per una musiqueta i, bueno, us posem al dia un poquet amb el diari Menorca, que avui té molt poquetes pàgines. No sé si per sort, perquè si és per donar males notícies, vés-te amb poquetes pàgines. Vinga, anem per germanets, a los amigos como yo.

un fin de semana musical en el Orfeón. El Menorca Electro Festival vuelve a hacer vibrar la isla. Elements de festa. Lladrioles més grosses i bones de menjar. Arturo Gené en farà unes 500 enguany, d'haver-se 200 per al caixer senyor, suposant-li més feina per ser de major grandaria. En Arturo Gené López agafa el relleu de son pare, que va morir en el 2017. Nissaga de nom, Ca Ets Arturs. A Ca Hernando hi ha una foto corrent les carotes que em fa veure que més grans seran més bones d'agafar. La mestra Cai marcarà el pregonera de Sant Llorenç. Catalina Mercadal Sintes, coneguda com Nacai, serà l'encarregada de pronunciar el pregó de les festes de Sant Llorenç 2025. L'acte tindrà lloc el 14 d'agost i marcarà l'inici de les festes patronals.

Bueno, mon anant cap a temps, avui el sol mos ha sortit a les 6 i 14 minuts i se posarà a les 21 i 13. Podem tenir una temperatura màxima de 30 graus i una mínima de 17. Cielo despejado, temperaturas en ascenso.

aquest mes de juny, aquest mes de juny que ja ho hem comentat a, en el principi de, del programa, entre els 20 i els 21, és bueno, el canvi aquest de, d'estació, el sol pues arriba en el punt més alt del cel. Mentre nosaltres al nord comença a assistir, l'hemisferi sud té pues hivern. L'origen del nom, bueno, ve del llatí Linus, Juno, la diosa romana del matrimonio i la família. L'antic calendari era el quart mes de l'any, ja que es començava el mes de març. No sé per què se va marcar això, però bueno. Dia 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. El dia 8 és Dia Mundial dels Oceanos. El dia 21 de juny, Dia Internacional del Ioga. I també dia 28 d'aquest mes hi ha el Dia Internacional de l'Orgullo de la LGTB.

I aquest mes també ja ho hem comentat, és més cansat amb les festes patronals, el dia de Sant Joan i és vespre aquest de dia 23.

dia també important, el dia 14 de juny, que és el dia mundial del donant de sang. Tan tantíssim important.

aquestes convidats, mos diu que estamany de la Torre Eiffel durant l'estiu s'estructura de ferro, s'expande por el calor haciendo que la torre crezca hasta 15 centímetros más.

I ja passam de 8 minutets de les 11. Tinc que tenir per aquí el mòbil, però la pregunta. Bueno, el mòbil posa 6 minutets, sí que... Com que avui hi ha horòscopo, setmana passada no n'hi va haver, eh? Anem a llegir-lo. Abans que mos de pare avui és dia, segons els astros. Avam. Anem per, com sempre, Àries. Trabajo, Aries. Buen momento para avanzar en asuntos pendientes y demostrar iniciativa. En amor, la sinceridad favorecerá encuentros agradables y acercamientos. Nan per Tauro. Un avance que esperabas podría materializarse antes de lo previsto. Y en amor, la tranquilidad y la confianza fortalecerá tus relaciones afectivas. Aquestes notes d'en Gigi l'amorós soca. Ja no sé quant d'anys, però molts, molts, molts, aquell estiu d'en Gigi. Géminis. Trabajo. Surgirán oportunidades interesantes para mostrar tus capacidades. Y en amor, una conversación pendiente ayudará a aclarar sentimientos y dudas. Sa salut, avui se veu que tothom la té bé, perquè crec que no hi ha res, a cap ni diu res de sa salut. Vinga, anem. Ui, vamos a... Mira que eres canalla.

anem a posar i a recordar un poquet les músiques d'estiu, que van ser un poquet èxit. Aquesta és del 83. I mos diu, vamos a la playa.

aquestes cançons, que sí, bueno, si la playa té molta calor i hi ha un xiringuito, doncs mira, millor que millor. En Jordi Adam, cada any en 3, 1 o 2, eh?

Bueno, i també pues, se cantava coca, una luteta que venia de vacacions en Juli, que després cantaven molt en angleses i totes sueques i lo demás.

però també n'hi havia que eren més clàssics, cantaven a ses al·lotetes de... espanyoles, Los Payos, Ana María Isabel.

Acaba se bango. Vaig a dir sí. Et dic, confessaré que aquesta cançó no me va agradar mai. I ballant-la menys, encara. Me sap greu, però és que li agrada molt aquesta cançó, però...

ja la llef, ja no n'he posat de prou. Cançons que van ser èxits de fa 300 anys, però aquest puente, que encara no han construït, menys mal, i que no ho faïn. Perquè a Mallorca no hi podien cabre ni els mallorquins.

I en el 89 aquesta també va revolucionar, sobretot el ball. La lambada... No tothom sabia ballar, eh?

Bueno, i acabarem amb aquesta, que aquesta sí que va ser una cosa que la va cantar. No va ser èxit a Espanya d'estiu, va ser per tot el món. Ja altres setmanes posarem altres, eh? Barreja de cançons d'estiu.

Bueno, pues anem a Carena, aquí acabam amb aquestes cançons d'estiu, i aquesta també, eh? Cuando calienta el sol de no sé de quin any, m'ho tinc que mirar. Però ara de llegir els circulars que tenim per aquí, des d'obrir telèfon,

audició, fi de curs, als alumnes d'Escola Municipal de Música del Castell. Dilluns, dia 15, i això ja ha passat. Això va ser ahir. Pues, exposició de final de curs de, també de l'escola d'alumnes de dibuix i pintura. L'inauguració serà aquest divendres de 9 de juny a les 20 hores. Estarà exposada de dia 20 a dia 29. Serà 9 dies. De 11 a 1 i de les 17 a les 21. Aquí a la sala polivalent de Soleillet del Castell. Si recomano que hi vagi, perquè hi ha, bueno, pues, molta gent que pinta molt, molt, molt bé. He fet uns quadres molt guapos. Val la pena anar-hi, va bé.

en Miquel, en Mariano. Aquesta cançó, Very Good. Se m'anava per una olivenaja, és bé. Va tenir que tornar.

0: Bueno, i el que farem serà ja obrir la via telefònica. Molt bé. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, tia. Com va tot?
1: Va bé.
0: Idò, així ho volem.
1: Sí, nosaltres...
0: També anem passant i ja també va bé. Ja insistiu, ja ho mig aclarim.
1: Anem passant
0: setmana. Ai, ai, ai, doi, ara ja. Ara ja han passat del mitjà mes per un dia.
1: Sí, sí, sí. És que passa molt.
0: Sí que...
1: Bueno, a jo m'hi passa.
0: A tots, sí. Tia, a tots. A la setmana que ve ja Sant Joan. Bueno, sí, ja ens ratllarem de Sant Joan.
1: Encara no haurem acabat de ratllar, ja serà Sant Jaume.
0: I Sant Joan, sí, Sant Joan. Ara sí. ja deuen generar-les totes, perquè sempre se fan cosetes antes i,
1: claro,
0: i bueno,
1: claro,
0: en fi, veurem. Esperem que vagi tot bé, Sant Joan.
1: Sí, Déu faci que no hi hagi...
0: perquè tanta gent, per Ciutadella...
1: És horrible, tanta gent. Nosaltres aquí mos queixam que ja n'hi ha molta per Sant Jaume.
0: Compte tu.
1: Sí. Més, sí.
0: I mira que allà, com sí. Aquí, com aquí ho feim el dia que toca. Vull dir, no és que sigui un cap de setmana, no.
1: No.
0: T'ho imagina't, que molta gent, sí que es ve que hi ha gent, però no sé, me sembla que és juliol i agost agafa més les vacacions la gent que no és més de juny, ni deu bé.
1: Sí,
0: però.
1: Jo també m'ho sembla, sí.
0: Però bueno, sí. Ja la gent jove ja no va a escola. I ets els que hi van més.
1: No és igual, també, nosaltres que ens vam posar en diumenge.
0: Claro.
1: Que sigui un dia faner, clar.
0: Clar, claro, perquè...
1: Ja no té feina, i clar.
0: Idò, el dia faner, aquí, generalment, quan no cau en cap de setmana, quan no hi cau, el vespre de la festa hi ha molta gent, perquè la gent, bueno, ve, però el de matí de la festa ja som més els del castell, quasi només,
1: claro,
0: perquè la gent o té feina o se'n va tard i...
1: Si cauen dilluns o són a Tonyi, no tenen festa, tenen feina.
0: Claro.
1: Enguany cauen dissabte, mira, 25.
0: Enguany cauen dissabte, sí. El divendres serà el dissabte de Sant Jaume.
1: I el dissabte, bueno, tindrà un dia que no tindrà feina, almenys
0: no.
1: El dia de Sant Jaume.
0: Estarà bé, claro. El dissabte no tindrà feina i diumenge també, que és la segona festa, també estupendo. Bueno, idò.
1: Sí.
0: Anarà bé, sí.
1: Si no ho aclarim nosaltres,
0: no,
1: malament.
0: No, tot ho aclarirem.
1: Molt bon matí, geros com és, bueno, no anem malament.
0: No anem malament, del tot, llevat la salut, sabeu que saben que insistiu, tothom viu i tothom està bé i no posen res de salut.
1: Tothom, insistiu, ningú té res.
0: Ningú té res.
1: No.
0: Bueno... Bueno, ho dic, però vas en els metges dilluns, està ple, i el divendres ja no hi ha tanta gent. El divendres sabeu que ja la gent ja comença a estar un poc millor.
1: Sí. Petit, també.
0: Bé, sí. Ell me'l van dur perquè... Idò, ell diu, ara divendres caben.
1: Comptes ja,
0: divendres. Dijous fam la festa i ell després aquí li toca anar a escola d'estiu... perquè, claro, és poc clar. Però, bueno, és un mes i poc més, Després agafen ells d'una manera que puguin estar amb ells i també el duen aquí a l'escola d'Esponis, que no és que sigui escola, que segueixi l'escola, no, Vull dir, allà és una altra cosa, és estar enmig del camp i ets i donen menjar als animals, que li agrada molt, és una altra classe. I li va anar l'any passat i li va agradar i enguany pues, el tornen a dur. Allà.
1: Almenys saben on és.
0: Sí.
1: Bueno, que també està bé, però bueno.
0: Però bueno.
1: Acostuma també.
0: Sí. Dic que em ve cap de la teva classe, diu un. Dic, bueno, i d'on faràs de nous? sí. Allà, eh?
1: Sí, conta, tot d'una fa.
0: Conta, conta, tot d'una.
1: I és el caràcter que té més.
0: I ara sí, li fan tothom, li va... Sí. Me va contar, ahir, perquè, i de que vespre també me'l van dur, perquè tenien que anar a banda ells, i me diu, m'us ha fet un regalo, saps la professora que teníem l'any passat? Dic, sí.
1: Oh.
0: Diu, era ciutadellenca, va tenir plaça allà i se'n va anar i va venir a veure'ls i a tots, els hi va dur una xutxa a tots, perquè se recordava de tots ells i li va fer una il·lusió. Diu, i jo també li he fet un regalet a la meva, en Alba, perquè ja no la tindré enguany. Dic, claro, diu, perquè ja l'any que ve pas a primer, ja farà, ja, claro, ja... Dic, molt bé, dic, i no, ara, dic, no sé, ara, claro, ja, no sé, els amigues que té, si ja després es separaran o què, però bueno, tornarà bé.
1: Tant com els anys passen, llavors, clar, no, se separen.
0: Claro, no? Si hi ha, per exemple, dues aules, si hi ha molt de fies de primer, doncs, pues, claro, fan dues classes i separen, a lo millor es... Bueno, però... Després en el pati se troben també, eh? Vull dir que...
1: Sí,
0: se troben...
1: Tot d'una ho agafen, sí.
0: Sí que...
1: Tot d'una se fan amb els altres i...
0: Sí, diu...
1: Se fan amigues nous i...
0: Diu, com que ells encara no tenen nota, ens hi posen... Progrés, sí, no tenen nota encara. I, però, diu, me diu su pare, diu, mira, mos posen sempre entra muy contento, muy feliz... classe, dic, ai, veus, dic, que bé, dic, no era com en Raül, i no.
1: Ai, que mono, sempre hi està content.
0: Sí, a veure, la veritat, és que amb això, no, però bueno,
1: no,
0: vol dir que s'enfada qualque dia, però no, no, bueno, no, no s'enfada, no, eh, la veritat, és que... Hi...
1: També és normal, eh?
0: I se conforma molt, ahir va venir amb el cap banyat, dic, idò, dic, t'has tirat a la piscina, has nedat antes de venir, diu, sí, diu, he nedat, dic, ai, bé, idò, ben fresquet, i després van pintar, i van fer quatre coses, i després, quan se n'anaven, dic, i ara que tens que nedar, dic, no, perquè ara ja... és un poc més tard i ja l'aigua està freda, i doncs ell va quedar conformat. No, ja no puc nedar més, dic, i doncs. Ah. Però bon,
1: ai, Déu meu, sí. Segons Dios que ho passin bé.
0: Sí.
1: Sí, i que s'entretenguin en qualsevol cosa.
0: Cosa que els agradi. Ara ja, hombre, ara torna més gros i hi ha coses ja... agafa unes i se'n fa unes altres no li agraden tant i
1: bueno,
0: normal.
1: Ja, normal. Tant com tornar a l'altre, segons que no li agradarà.
0: I no, el que jo li deia, l'altre dia diu, ai, mira, anava això i ara no hi va. Bé, la música crec que li agrada. I dic, això hem de provar, perquè tu ets apuntes, però després que ets agradi més o que ets agradi menys.
1: Claro, claro.
0: La mare diu, sí, però van apuntar un puesto que no sé què de jocs i no hi vol anar ara. Diu, perquè no juguen, no és que jo m'agrada. Dic, idò, claro, i si aquests jocs no li agraden a ell, i perquè hi ha d'anar, m'has dit.
1: Claro, clar que sí, no, ha de tenir la seva personalitat, mesquí.
0: Sí.
1: Ai, Déu meu, tant molts així, ja m'encanta.
0: Molt bé, tia.
1: Bona, idò, ja, molt bé, som a tu.
0: Una Toñi.
1: A tothom, en general, una Marga, que sempre mos nomena.
0: Una Marga.
1: Ai, bueno, a tothom.
0: A tothom, tia.
1: A la Nini Blai, que ara no la sent.
0: No la sentim.
1: Fa dies que no l'he sentida.
0: Això.
1: A la Paca. I, bueno, a tothom en general, eh?
0: Molt bé, tia.
1: Un beso
0: a vosaltres i que passeu una bona setmana, tia. Eh?
1: Igualment, sí. Procurarem.
0: Sí. Un beso, tia. Adéu.
1: Un beso, guapa.
0: Un beso, sa tia. Sí, tia, hem de passar-ho bé pues en les nostres cosetes, el que mos fa feliç. En aquest moment no porta... No a tothom mos agrada el mateix. Vull enviar un beso molt fort per... No sé si mos deu sentir, però a Manolita, Manolta... Un beso molt fort, no sé si... A vegades va, té cosa, però bueno, per si cas... li enviem un beso molt fort. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Nanini. Nanini. Nini, guapa, quanta estona.
2: Anche espera ser doctor, no? I mira, jo estic aquí esperant que avui hagués dit el telèfon al dit.
0: Que bé, també visitar que teva, la doctora i tot. Bueno.
2: I perquè, com que ja són vells, no podem anar allà.
0: Doncs pues fan molt bé, ja mos ho mereixeu, no, que venguin. No, eh?
2: No.
0: Que te trobes bé, però?
2: Són 93.
0: Bueno.
2: I són molt feixuga.
0: Bueno, però com te trobes?
2: No, mira, jo estic bé, ja. Però no puc caminar quasi, què vols?
0: I ses cames.
2: Cosa de vell, cosa de vell.
0: Ses cames aquí, aquestes cames, eh?
2: Cames, i sec tot el dia, tens que escoltar em fa mal.
0: Ho crec.
2: Ai, què vols? Bé, cosa de bé, res, no hem d'anar a contar història. Que saps de la Manolita?
0: Mira, la saludava. No, la veritat és que no sé gaire cosa, però m'espero que a lo millor si no està prou d'humor no pot cridar o no sé
2: si... Que deu ser que seva?
0: No ho sé gens. Si és que seva.
2: Sí, Manolita, sí, m'ho sents. I estàs amb un pot d'amor? Telefona, que sigui bon dia.
0: Assoma't.
2: Que volem sentir sa veu.
0: Sí. Jo ara si vaig, a vegades vaig allà a sa filla, li deman sempre, però mira, ara aquests dies no hi he anat i bueno, mos enterem igual i bueno, li enviem molt de besos perquè ella si pot, crida, si pot,
2: és molt agradable,
0: escolta, idò, si pot, crida, si pot, escolta, vull dir que si no ho fa és perquè o no hi és aquí, o és a fer qualque tractament que també se'n va, i a gimnàsia i a cosa, perquè no serà perquè no faig obligació ella, perquè la fa.
2: Que Déu li ajudi, sobretot.
0: Sí.
2: Bé, vull saludar a la Susana i en Lorenzo. Mm. Hi ha molt de dies que no sent res d'ells, també.
0: Molt bé, sí que es veig, ara.
2: I saludar a tots els que escolten Ràdio Castell. I que no decaiga.
0: Que no decaiga, Nini. Mentre vosaltres escolteu, nosaltres, mira, pues...
2: Jo t'escolta, el que a vegades no puc...
0: Ja ho sé, Nini, ja ho sé.
2: I ara mira, sec aquí i dic que avui serà el dia.
0: Pues m'alegra moltíssim de sentir-te, que hem pogut ratllar i que, bueno, que vengui la doctora i te trobi molt bé, sí. Nini.
2: Sí. Amb un cavall d'asa.
0: Així m'agrada. Però tens humor.
2: Que tothom quedi saludat, eh? Que tothom quedi saludat. I fins divendres, Antoni, ara.
0: Molt bé, de la teva part.
2: És dijous, que no hi ha ningú, que no s'ha d'omplir, no?
0: Ah, i ho dèiem, si qualcú s'anima de per dijous,
2: una
0: però...
2: Pena, és una pena,
0: no? La gent, bueno, és hora de comprometre-se, eh?
2: Ah, sí.
0: Sol el que passa, que...
2: Com que el jornal és molt gros, tothom
0: hi
2: pensa.
0: Sí, sí.
2: Si fos tan gros, no hi pensaria, no?
0: Segurament que estaria ple.
2: Molt bé, Nini.
0: Un beso,
2: Nini. Una abraçada molt forta.
0: Igualment, Nini.
2: I tots els que escolten Ràdio Castell.
0: Segur que s'alegren de sentir-te. Un beso, guapa. Adéu. Na Nini Mercadal, que bueno, ens alegra moltíssim sempre de sentir-la. I sabeu, Nini, no la tens de persona gran, eh? Això sí que t'ho dic jo, eh? Sí que... Bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
3: És la quarta vegada que crida. No sé si podia fer aquesta. Està comunicant.
0: Veus? És molt amable, ella, Juana.
3: Oh, jo l'enviaré a fer.
0: No, Juana Plaça. Ai, Juana.
3: Estic
0: fatal. Avui, eh?
3: Avui, ja, de dijous passat, tu vaig agafar el refredat i ja veurem.
0: Te va agafar ella tu i no te molla.
3: No, que vaig de veure ell i tothom està refredat i avui ja torna a anar i estan tots amb una tos allà.
0: Mare.
3: Aquest mitjoreta només dic me'n vaig perquè jo me'n posarà pitjor.
0: Claro. Que no te poses mascarilla, com no?
3: Sí, però jo m'ho cap tot. Només que tens Silèsia, tens ull ben inflat avui de Silèsia. I tens ull quasi tancat. Diu que te deves tres ulleres avui, dic no. I perquè... Bé, a pet.
0: Sí, eh?
3: S'esquerra. Ja t'he quedat.
0: Però te van operar ja des dos o no?
3: Sí, però aquest no m'ha quedat molt bé.
0: No t'ha quedat prou bé.
3: Però em faig un punt molt de dies. I jo no tinc que fer res. Des que m'ho van operar.
0: Bueno, però això ho has de dir.
3: Li diré, no, estic molt bé que m'he va.
0: No.
3: Si fas de desmenys.
0: Ja, jo ho crec, però bueno, que no sigui, no vaig després a pitjor. I no és el que tens ara, és el que pugui venir, que te doni
3: cap. Tenia tot el braç ben vermell, una cosa que vaig menjar que no puc menjar tampoc i ja no sé què menjar.
0: Mare meva.
3: Jo m'agrada molt fer tunt. No sí. Vaig fer res covard, me'n vaig posar
0: un pot de tunt, sí.
3: I un pot de tunt. I ja em va bastar. No puc menjar res.
0: No, se tunt...
3: I fruita tampoc. Oh. Se fruita tampoc. Es dius que no puc menjar.
0: Però bueno...
3: Me fa al·lèrgia. Ves que tinc al·lèrgia tan alta, però se me van posar dues intencions i no me'n fes res.
0: Conta tu.
3: Conta. Jo m'ho fet bé, perquè si no...
0: Sí, millor, millor. Ai, sí, perquè ara insistiu, la fruita, això me matarien si me diuen que no puc menjar fruita.
3: Jo volia comprar-me de sols burcós, que m'encanta, sí. I aquí si m'han de fer mal, perquè
0: ja.
3: Jo no sé què menjar. S'estressa, m'ho dic a menjar.
0: Ses fresses, mira, hi ha gent que li fan ses fresses.
3: I no, jo no me'n faig.
0: Allà, veus? Ben cert. No som cap igual.
3: Cada món és un món.
0: Sí, senyor. Sí que es veu, Anna.
3: Es deia que té 6 anys ara.
0: Sí, sí, sí.
3: I com es dic que anava primer, i que tenia 6 anys.
0: Sí, té que anar, que ara no ha començat. Ara és
3: pròxim.
0: Sí, setembre, setembre. Ja veuràs allà.
3: Jo havia vist de 3 anys i l'havies més que la gent.
0: Ha tornat ja alt, sí.
3: Que és el globo.
0: Tornar grosset.
3: Vale.
0: Molt bé, Juan.
3: Salut a tothom. I una abraçada a tothom. Una abraçada per tu i els nens.
0: Una altra, Juana. Cuidem una. Vinga. Adéu. Ai, no, Juana, aquesta al·lèrgia. És punyetera, s'al·lèrgia, eh?

0: Bon dia.
1: Bon dia, Sud.
0: Bon dia. Que eres Susana?
1: Sí, som Susana. Ja dies, Anna, que no havia tingut temps de cridar. Com va?
0: Molt bé. Nanini, la saludada, eh? Que la sentida?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, bé, bé. Quan som aquí és perquè tot va més o menys bé.
1: Jo la sentida, ja no quan es... D'on està fotudeta? De l'al·lèrgia, me catxis a la mar.
0: Ella sí, sí, no, de l'al·lèrgia de tot, perquè ara diu que no pot menjar fruita, tampoc. Mas...
1: Això de sentir que deu ser.
0: Jo
1: l'he obert ara que ella ja quasi acabava. Jo de sortir avui i ara, dic ara, admiraré si de puc agafar.
0: Jo ja no sé si és que hi deuen posar qualque cosa quan, no sé, perquè és que ja no saps què tens de dir, perquè... No sé, antes no se sentia dir això, no, de ses al·lèrgies, no, eh? No ho sé.
1: Jo, el meu amo, sí. de jove, clar, el més jove, ses manduixes li van fer al·lèrgia.
0: Ah, és el que jo dic, de ses manduixes sí que ho havia sentit a dir,
1: sí, sí.
0: Però, no ho sé,
1: des
0: nisprus,
1: de no li ha fet res.
0: Que ho veus? El nene li va fer esquigui. Li va fer al·lèrgia i després al cap dels temps li van donar per provar vam i no li va fer, no és que sigui una fruita que ell mengi, però va ser l'únic, perquè és molt fruiter, li agrada molt tot, eh? I el kiwi sí que li va fer un pot d'al·lèrgia, però
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí. Jo no sé mai que tingui cap de fruita, no. ni herba
0: ni
1: faci.
0: I que sigui així, Susana, que sigui així, no tenim, volem tenir al·lèrgies de res.
1: No, és cosa mala de passar també, eh?
0: Sí, sí, perquè l'entenc, que tinguis aquesta sensació, bueno, refredat, que tinguis nas, ulls, sí, que te ploren, allò és desastrós, eh?
1: Sí, bastant, bastant.
0: De fer.
1: I doncs, saludarem tothom en general, si no quedarà ningú, perquè no ens oblidem i
0: tothom.
1: Fins la pròxima.
0: Molt,
1: i que passeu molt bé.
0: Molt bé, Susana. Moltes gràcies per cridar i escoltar-nos. Adéu.
1: Sempre que puc m'ho escolto, però tinc qualque dia aquí no hi ha manera.
0: Bueno, i això és normal. Tothom marca la mateixa hora i ja està.
1: Això mateix.
0: Eh?
1: Molt bé, perfecte.
0: Adéu.
1: Un abraçada, adéu.
0: Un beso, adéu.

Com queda la programació? Avui el nostre company, en Santi, no pot... no pot fer el seu espai, ja sabem, per motius laborals. Però demà tenim... bueno, demà no. Després tenim la segona entrega de Shacks. Bé, eh?

posar l'anunç en el Itxo. No estic segura si vindrà, però bueno, Jacques ve. I demà de matí a Solas con Andrea.

saluda, mos fa saber que mos escolta. La tia Tiva i na Tonyi, Nenni Mercadal, m'alegra moltíssim de ratllar amb ella. A Juana Plaça, a Susana, que també feia dies que no ratllava amb ella, i na Mercedes Ferro, que també sé que mos escolta, ja ho ha dit ella, sempre.

Gràcies a totes elles, les estat senyores totes, i també gràcies a tu que escoltes i no tens costum de cridar.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència modulada. Dame un

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

somiar la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

0: Gitaneta de Gràcia.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: Un momento en una agenda.

0: Gracias. Es Basilio.
1: Todos dicen que es mentira.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Thank you.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

maintenant. Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: 光的个人责任观。
1: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.